clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue.

recuerdes que ja és dijous, 10 de setembre de 2026. Molt bon dia a tots. Obrim el temps de l'actualitat musical i fins les 10 ens acompanyem de G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. I això no ho poden dir tots, eh? Les prendes de G-Sport estan dissenyades a consciència per a quan tu practiques ciclisme, running, trail o triatlón, per a que s'adapten perfectament a tu i a les teues necessitats. Així que si eres deportista, te passes per G-Sport. Estan a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. Agafem ja la premsa. Dijous, en seguida parlem de com van les ventes musicals al país. Però abans, es parem en l'efemèride. Ens conten que avui felicitem l'aniversari a Kateban Melua, coneguda simplement com a Kati Melua. Ella és cantant compositora georgiano-britànica. Va néixer tal dia com avui, però de 1984. Kati Melua va néixer a Kutaisi, a Geòrgia, quan formava part de la Unió Soviètica. En el 93, i degut a la Guerra Civil de Geòrgia, la família se va mudar a Belfast, a Irlanda del Nord, i allí començarien una nova vida. A Kati Melua la van conèixer allà per l'any 2005 gràcies a este tema que vos deixen seguida per ací, One Million Bicycles.

més discos, més venuts en l'última setmana al país. Este no només al país, sinó a nivell mundial. L'última de Ariana Grande. El que sona és Petal, s'inclou dins d'aquest àlbum, perdó, que té el mateix títol, Petal. 6 setmanes a la venda porta i les 6 setmanes en el top 10. No falla. Un altre disc important és el més recent de 21. L'escoltem ja.

parlàvem en l'anterior hora de com havien anat les ventes musicals a Espanya en l'última setmana amb referent a discos, àlbums complets. I ara vos dono ja el llistat de quines són les cançons, els singles més venuts. El que acaba de sonar per ací, ja te dic que és el número 1, el Superventes. Baby Wow, Karol G, Jude Line i Rusowski. En el 2 de més venuts, el tema de la Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo. En el 3, Al Golpito, Quevedo i Nueva Línea, que ara són les 4. En el 4, De Lejitos, de Jay Weller. En el 5, Patito A, Ana Mena i Lola Índigo. En el 6, està Superestrella de Aitana. En el 7, el Dichabate. En el 8, Dai Dai, Shakira i Burna Boy. En el 9, After, de Conepo. I completant este top 10, Anuel AA i Les Más Bonitas.

informats de com han anat les vendes i quins són els artistes que més ens agraden a l'hora de gastar diners en música. Sobre les 10 del matí, tens per a obrir 100%. Des d'ara i fins les 2, peticions, dedicatòries, salutacions, molta informació musical, tot el que tu vulguis contar i aportar a este matí. Matí del dijous, 10 de setembre de 2026. Des d'ara i fins les 2, contarem també amb el patrocini de Grupo Innovatormo i el Bar Avenida de Genovés. Per a fer reserva en el Bar Avenida de Genovés, només cal que telefones al 96 222 92 93. Tots els dies esmorzarà amb menú diari. I el cap de setmana, també els millors sopars i les millors pizzes per menjar allí o per emportar. 96 222 92 93. La seva companyia fins les 2.

versión més canyera està del Price Tag a càrrec de DJ Doman. El Price Tag amb Jessie J i B.O.D. Tenim per ací nova proposta. Un WhatsApp al 678-60-53-30 que ens diu que li apetís escoltar la cançó de La Morocha. Bueno, pues vinga, que te la posem ja per ací. Ens quedem amb Lurra i este primer èxit que va aconseguir, així, com a molt, molt important.

solidari y esportiu. Se celebra la carrera número 12, la 12ª, y la primera marcha solidaria Xàtiva contra el Càncer 2026. Xàtiva acull esta carrera y marcha solidaria Xàtiva contra el Càncer, coneguda com a l'Arran Càncer. Se celebra la próxima semana, el diumenge dia 27, a les 10 del matí. L'esdeveniment comptarà amb dos modalitats, una carrera competitiva de 6 km i mig i una marxa no competitiva de 4 km. És un requisit indispensable disposar del dorsal per poder participar. La recaptació per inscripció té un cost de 5 euros destinats íntegrament a la investigació contra el càncer, amb l'opció d'adquirir també la samarreta commemorativa per 7 euros addicionals. Les inscripcions en línia estaran obertes en la web oficial fins el dijous dia 24 de setembre a les 12 de la nit, mentre que la venda presencial, sols per a marxants, estarà disponible en comerços locals, Aquasport, Atlet i Setavis Esport. Serà fins el divendres dia 25 per el matí. Així mateix, l'organització ha habilitat també punts de recollida i venda de nous dorsals i camisetes els dies previstos a l'esdeveniment. El divendres dia 25 estaran venguent-los a la Casa de la Cultura, de 5 i mitja a 8 i mitja. El dissabte 26 al Centre Comercial, de 10 i quart i fins les 8 i 45 de la vesprada. I el diumenge dia 27, el dia de la carrera, davant de l'Ajuntament, però des de les 8 del matí i fins les 9 i 45, abans de que comenci la carrera. El dia de la prova contarem amb molta gent que farà possible que es porti a terme i per això volem agrair a tots i a tots ells la seva implicació i col·laboració. A la policia local, al personal sanitari i als voluntaris i voluntàries dels clubs esportius. També agraïm el suport de l'Ajuntament i de totes les regidories implicades, especialment el finançament i la coordinació de la regidoria de Benestar Social, el treball de la brigada municipal i el de la coordinadora d'esports. Finalment, volem agrair la col·laboració de tots els establiments, comerços, entitats i empreses que d'una manera o una altra contribuïssin a fer possible la realització d'esta prova. Durant les proves ens acompanyarem de ritme de batucada, els tambors i les percussions de l'Acadèmia Ritmus. I a tots ells i les participants se'ls obsequiarà quan arriben a la meta amb aigua, fruita donada per Merca Xàtiva i taronges regalades per Recreativos Aetavis. Hi hauran trofeus als millors classificats i al finalitzar se rifaran amb el número de dorsal diversos regals donats per establiments de la ciutat. La recaptació es destinarà íntegrament a donar suport a la investigació contra el càncer, concretament al finançament de la tasca de joves investigadors i investigadores en centres de València, mitjançant beques predoctorals i d'investigació. En 2025, Xàtiva va aconseguir aportar 11.720 euros. I enguany necessitem de la vostra ajuda per superar esta xifra. Per això, des de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer, fem una crida a tota la ciutadania de Xàtiva i dels pobles veïns a participar de nou en aquesta gran festa solidària. Una jornada per gaudir amb familiars i amics i passar-ho molt bé. I al mateix temps, contribuir a recaptar fons per a la investigació contra el càncer, amb l'esperança de que en un futur aquesta malaltia deixi d'existir. Perquè tots junts som la cura. Bueno, pues tenim que apuntar-nos tots, ja que sí. Pròxim diumenge 27 de setembre, a partir de les 10 del matí, se celebra en Xàtiva l'Arran Càncer. Bueno, pues una carrera que si no veu participar mai o no l'heu vist o no heu vist animar, bueno, pues veureu que transforma la ciutat, eh? Tantíssima gent que hi som.

Disfrutando este tema de Juan Magán y de Michael de la Calle. Ahí están compartiendo este algo más. Si es que son candidats a colarse en la nostra llista perquè són en el CDB. Bueno, pues candidats, veurem el dissabte si ho aconseguissin. I estos altres també, los Frequencies, amb este, Stay a Little Longer. Obrim el CDB amb esta música d'actualitat, esta segona hora del 100% peticions.

veritat, no tenim temps per a cuinar, però ens agrada dinar bé. Bueno, pues la cosa és molt fàcil. Ens passem per el mirador del passatge. Menjars per emportar i dinem bé. Ja ho tenen tot preparat per a que passem després i arrepleguem el dinar d'avui. I s'estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48. Això és on està el xàrter, ahir en el passatge de la finca. El seu telèfon per a que pugues fer comanda, 635-433-744. El mirador del passatge, menjars per emportar, amb sabor casolà i de gran qualitat. Comidas para llevar, el mirador del pasaje te trae el disco de siempre.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Piensa en Azul. Blue Radio 90.2.

Chicago, que barreja el rhythm and blues, el sol i el pop alternatiu. I que amb esta cançó, el Love Me Not, ha aconseguit convertir ese clàssic de Me Quiere o No Me Quiere, Love Me o Love Me Not, en un autèntic temazo. La cançó parla precisament d'això, d'aquesta situació en la que no saps si estàs més dins que fora. Revi Lenae juga amb esta incertidumbre. I el curiós d'esta cançó és que, bueno, pues, quan ella la va presentar, va passar així desapercebut.

tenim que tindre-lo en llista, veritat? Té que ser més important, semblo. Així que, candidat, que tinga sort. 18 minuts sobre les 12 del migdia.

0: está perfecto. Pide tu canción al 678 60 53 30. Dedícala si quieres.
1: La programación más divertida. Blue Radio FM 90.2. Después del éxito de la pasada semana, repetimos. Sí, sí, porque una vesprada y sí, no podía quedar en una sola. Este dissabte de 9 de setembre, desde el cinc de la vesprada, torna el tardeo al barco amb Juan Tormo en cabina. Una nova sessió indie pop amb temazos, himnes, música per a ballar, cantar i disfrutar a lo gran. La primera sessió va ser un èxit i este dissabte tornem a liar-la. Te esperem des de les 5 de la vesprada en el barco, al carrer Botigues de Isàtiva. Juan Tormo en cabina amb una sessió indie pop que no te pots perdre. Este dissabte repetim.

Anem a parlar-te enseguida de Art de Bogotà. Seres fan de la banda, despreparant-te. Perquè han anunciat una gira molt especial a la que han titulat Hervideros Gira Vibra Mau. Bueno, pues seran 8 concerts en 8 ciutats distintes. El curiós del format d'esta gira, bueno, pues que el escenari estarà en el centre i ells volen que el públic estiguen alrededor, a l'estil Boiler Room. Inclús n'hi hauran places limitades. I també molt curiós, pues que han dit que no van a fer venda online, que volen que estos concerts siguen com els d'antes i només se poden comprar les entrades en format físic. És a dir, anant abans a la taquilla i fent-se amb elles. La venta començarà el pròxim dia 23 de setembre a les 5 de la vesprada. Cada persona que estiga en

Sar de Bogotá y está bien amb l'èxit Los Perros, que també segur sonarà en esta gira que estan preparant. Molt pronter, publicació d'un nou disc, Manufactures del Club de la Gente Sola. Molt pronter, és

Les xiques de Marlena sonaven per ací amb este nou senzill que ens han presentat apenes fa unes setmanes. Un senzill que es titula Amiga, date cuenta. Un senzill que té que estar en llista, que sí, té que formar part d'aixòs 50 més actius de Blue Radio. No, pues per això també el tenim etiquetat com a candidat. Aquesta setmana n'hi ha molt de candidat i tots són bons, eh? Tenim complicat. Perquè normalment solen entrar 4, 5, fins a 6 novetats màxim, eh?

0: ciudad preparada, la descubrim enseguida amb autobuses Chambitos. Si estem organitzant un viatge, un desplaçament per a molts, viatgeu junts i de manera segura, que autobuses Chambitos suposa ben fàcil. Més info, pressupostos sense compromís al 696-920-919.
1: Novedad.

temps. A penes 7 minuts ja alcancem les 2. Fins a 100% en el dijous 17 de setembre de 2026. Que tingués molt bona vesprada. Fins demà. Salutacions de Jessica Mesa. Un tema més que te posem per ací. Què tal un de Love of Lesbian? Un en el que col·labora més Rigoberta Bandini. Es que demà amb el tema Contradicción. Fins demà.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva.
1: Ja està ací la novena fira de la tornada a l'escola. El dissabte 26 de setembre, el Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva es converteix en el gran punt de trobada de tota la família. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, descobriu les propostes d'11 acadèmies, clubs esportius i entitats de la comarca. Idiomes, esports, dansa, reforç escolar, escacs i molt més. A més, tallers, pintacares, personatges infantils, una zona gegant de Lego i partides obertes d'escacs. Veniu a preparar el nou curs amb diversió i la millor energia. Novena fira de la tornada a l'escola. Dissabte 26 de setembre al Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Vos esperem.
2: La mejor música.
3: La programación más divertida.
2: Los DJs más destacados. Vive un verano 10 en Blu Radio. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

després de l'èxit de la passada setmana, repetim. Sí, sí, perquè una vesprada així no podia quedar en una sola. Este dissabte 19 de setembre, des de les 5 de la vesprada, torna el Tardeo al Barco amb Juan Tormo en cabina. Una nova sessió indie pop amb temazos, himnes, música per a ballar, cantar i disfrutar a lo gran. La primera sessió va ser un èxit i este dissabte tornem a liar-la. Te esperem des de les 5 de la vesprada en el Barco, al carrer Botigues de Xàtiva. Juan Tormo en cabina amb una sessió indie pop que no te pots perdre. Este dissabte repetim. Ens vegem al

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.